Bona tarda a tots i gràcies per haver vingut. Bueno, ens fa molta il·lusió estar aquí i estem com molt contents perquè bueno, és la primera vegada que nosaltres sis ens ajuntem a un escenari, o sigui, és la primera vegada que toquem junts, perquè estem tots just començant aquest projecte que avui presentem com la primera fase, que és l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, que és una obra barroca, composta l'any 1736. I la nostra idea com a grup és bueno, fer tot un procés amb aquesta obra i també tot un procés com a grup, però la primera part, com a músics que som els sis, doncs era agafar les partitures i veure com sonava. No? Doncs aleshores aquesta és la part que fem avui i ens fa molta il·lusió poder-ho presentar en públic per primera vegada. És una obra pensada per dues veus, soprano i alto, i en principi una orquestra de corda, veieu que només som un quartet perquè també tenim com aquesta idea de fer pues, un projecte una mica més de petit format i que cadascú dels membres tingui una mica més d'importància. No? Aleshores, us explico dues coses de l'obra perquè les tingueu presents i potser pugueu gaudir més d'ella. I és que aquest és un text que es va escriure al segle XIII, Stabat Mater, que és un text que parla sobre tot el patiment d'una mare, que és Maria, que veu el seu fill que està clavat a la creu. És una mica gore, ja ho sé, però així és. Aleshores, són 12 números diferents, que ja veureu que tenen caràcters diferents i moments musicals molt diferents, perquè tots ells, cadascun d'ells, doncs és un trosset de text realment molt petit que parla sobre algun petit, no sé, com se sentia, com estava, com, o sigui, va fent com tot un recorregut per uns estats emocionals d'aquesta dona que està en aquest moment tan dur, no? Veureu que alguns ens són més propers i uns altres no tant, sembla una festa, vull dir, ja, jo us proposo que, bueno, tenint aquesta idea de base, que realment és aquesta única idea, no sé, proveu d'imaginar, encara que no entengueu el text que és en llatí, però proveu de veure quins moments poden estar-se de quines maneres, no? És el que nosaltres també intentarem fer i desenvolupar més endavant escènicament, diguéssim, avui només sonorament. I això, són 12 parts. Jo us proposaria que no aplaudíssim entre cadascuna de les parts, sinó que ens esperem al final, que sabreu molt bé quan és perquè diu amén. I així, jo crec que li podem donar certa més continuïtat, perquè com que els números no són gaire llargs, doncs podem anar fent com aquest viatge una mica millor. I res més, que estem molt contents d'estar aquí, que li volem donar moltes gràcies a la Maria per haver-nos convidat i que esperem que gaudiu d'aquests moments musicals amb l'Stabat Mater de Pergolesi. Gràcies.